0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta un punt tres.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3, l'emissora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Gracias.
1: Visca la radio.
2: La Municipal fa 25 anys.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar. Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ràdio, l'emissora municipal.
1: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Cançons que valen per a mil paraules.
1: Ripollet Ràdio, l'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

A Ripollet Ràdio tenim la millor música. Música.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

una turista del carrer que jo vaig voler fotografiar. No era guapa, crec que era eslava, crec que portava unes hores perduda dins el seu mapa. Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes.

quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà.

se me va. Este amor que he ido amasando con mis manos

0: 91.3.
1: Fa temps que intento buscar-te, però em fa por. I és que fa temps que em fa aixecar-me el teu so.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.